0: Carmen Chameleon, repasando uno de los clásicos también, aquí en la sintonía de Onamar FM, donde la música no para, donde los éxitos van contigo, uno detrás del otro.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes, per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: La mejor selección de éxitos.

0: El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre està greu. Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i per la votació al Congrés. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura: Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic, com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. Salvador Illa es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per salvar Seat i els llocs de treball. Tot això després que Volkswagen hagi aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no hagi aclarit el futur de la marca Seat. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. Organyà, l'Alt Pirineu acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format. També en futbol, el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. I Pau Blavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6.
0: Matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Hola, soy José Luis Pizarro.
6: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en Una Mar FM. De tardeo con Pizarro. Tardeo con Pizarro.
7: Lo más de hoy
8: y lo mejor de ayer.
9: Lo mejor de ayer.

0: La primavera, així li canta l'Edu Esteve, des d'Ona Mora FM, aquesta estació, ara que anem camí d'acabar ja l'estiu, encara queda una mica, i es nota, perquè encara fa calor. Seguim, i ho farem ballant, des del 88.0 de l'FM, amb Jennifer López.
1: El mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame.

0: de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Una Mar FM.

Els Jets amb Destopà i Camila. Tampoc vàrem veure venir aquesta col·laboració que ens va sorprendre a tots. Doncs aquella festa de cap d'any, sí? El dia de les campanades, aquella mateixa nit, vàrem conèixer aquesta versió, aquesta cançó, i mira, des de llavors se'ns acompanya. Des del 88.0 de l'FM, nosaltres que seguim amb més i més èxits. Una mare FM. Amb Justin Quiles i Starry Eyes.

0: donador, Sant Adrià de Besòs, seria la mare de la criatura, que va ser localitzada morta dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant, del barri de la Mina. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort. Dos dies de dol oficial al municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, per la mort del nen de poc més d'un any, i aquesta tarda a les 7 es convoca a fer un minut de silenci. Els pares de la criatura, que estan detinguts, estan a l'espera de les decisions del jutge que porta el cas. El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Salvador Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita per ara amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell, això al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre en estat greu. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jimmy Quinn i l'última cinta de terror d'Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà d'aquí a uns minuts els seus rivals de la Champions, una competició que enguany estrena format també a futbol. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo, el Barça s'enfronta al Porto i l'Sporting de Portugal al Bidasoa.
0: I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també el cap de setmana, la temperatura fregarà als 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre.
3: Trescat Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: Lo que más te gusta de los que más suenan.
8: Lo que más te gusta.
9: Los temas más radiados.
10: De los que más suenan.
11: Una Mar FM.

0: No, no, el temps no s'atura, el temps segueix el seu camí. I menys mal que el gaudim junts, tu i jo, des d'aquí, amb tu i Roger Pedrós.
1: Fonamar FM.

0: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
5: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
6: Quant fa?
7: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
8: Som-hi?
7: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
9: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos... Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
10: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
9: Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
11: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: Lo más de hoy
13: y lo mejor de ayer.
14: Lo mejor de ayer.

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Alexa, on Onamar FM.
5: Onamar FM en tuning.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi?
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Bona Mar FM.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Enciende la radio.
2: Sube el volumen.
3: El volumen.
2: Y disfruta de tu mejor tarde.
4: Una Mar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida. Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Una mare FM. Una mare FM.

0: porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinari Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. BV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. BV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 2426 o entra a viuvct.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32, o entra a construfac.com.
1: Cada tarde te ponemos la mejor música.
2: Una Mar FM.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.
4: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Onamar FM.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
0: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.